el seu rendiment mediambiental. Només a les Balears, el nostre estudi de les seves mesures d'actuació ha permès identificar més de 3.000 accions als establiments adherits per a una millor gestió del consum d'aigua, un consum energètic més eficient i una adequada gestió dels residus, així com per impulsar el treball en productes ecològics i de proximitat. Suma't a la lluita contra el canvi climàtic.